0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:45 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
2: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
4: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Busques bona música?
6: La tens al Jazz and Blues Club.
5: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
6: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
5: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
6: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquesta temporada, Asteroide de B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: El noi dolent. La noia cruel. L'amor. El gos. Les mentides. La banda. Jean-Luc, una cançó dels Amics de les Arts.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els diumenges comença el dia a ritme de sardanes amb Llargs i Curts. De 9 a 10 del matí, una hora de les millors sardanes i música de cobla a Ràdio Caldes. Cada setmana, 60 minuts dedicats a la sardana, a la seva història i als seus compositors. Llargs i Curts. Diumenges de 9 a 10 del matí, la sardana protagonista de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: DJ Bigut.
3: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. I'm

fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

conec. Una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: per nosaltres.
1: Has tingut a punt i no t'ho perdis, que ets el teu. Arriba-ho. Fins ara.
2: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, ni m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes. Són les 7.
1: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
2: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
3: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
4: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 10 d'octubre, matí.
0: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre...
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
0: A les 10 del matí, al TOC...
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
0: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
0: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya...
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
0: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
0: A les 11 del matí, al Museu Termàlia...
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
0: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius...
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Guisla i l'Horta de Sant Marcelí.
0: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
0: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Diumenge 11 d'octubre, matí.
3: A les 10 del matí, a les cases dels mestres...
0: Campanya de donació de sang.
3: A les 10 del matí, a la Sala Noble de Can Rius...
0: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
3: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius...
0: Onzena trobada de ball country a càrrec de Country Caldes.
3: I a les 11 del matí...
0: Cercavila castellera a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes. Són les 9.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. La nit dels clàssics, el planeta de la música independent.
1: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Són les 10. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major. L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
2: La Festa Major 2026 ja ha començat oficialment. El tret de sortida, mai més ben dit, va ser ahir a les 8 de la tarda amb la tradicional tronada inicial del Ball de Diables de Caldes, un acte que ha servit per inaugurar la Festa Major. Un inici en què la colla del Ball de Diables van sortir i il·luminar el cel de Caldes amb la tronada inicial. Un acte que normalment no s'acostuma a fer abans, però que enguany ha canviat d'horaris per encabir-lo amb certa lògica. Així ho explica la regidora de Cultura, Laia Cuscó, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: De normal, quan es comença el divendres al vespre, doncs es fa la tronada inicial i després comença el correbars. Però aquest any ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà, de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la festa gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí, ja està, ja comencem, fem play, que dic jo, i ja no parem fins al dilluns a la nit.
2: Ara, amb la Festa Major ja en marxa, significa que avui ja tenim un dia ple d'activitats, actes culturals, concerts musicals i el mític correbars. El matí d'avui divendres comença més tranquil després de l'esclat d'ahir. A partir de 10:45 té lloc la festa gran a la plaça Catalunya. Hi haurà xocolatada, música i jocs per a grans i petits a càrrec de la coordinadora de gent gran. Un acte que s'ha canviat de dia, ja que normalment es feia dilluns, però que en aquesta edició s'ha aprofitat del festiu local d'avui divendres per fer la celebració. Mitja hora més tard, encetar la festa gran, al parc de l'estació hi haurà l'espectacle familiar Tutilimundi, amb Ramon, un acte per a petits i no tan petits que engega un matí familiar que continuarà amb el 49è concurs de dibuix Manolo Huguer a càrrec del taller d'art municipal. Aquest matí infantil al parc de l'estació durarà fins la 1 del migdia, on els joves podran gaudir també de la gimcana familiar sobre la carta de valors de Caldes de Montbui a càrrec del grup impulsor del PEC. Un munt d'activitats per als petits calderins que no s'hauran de preocupar per portar paraigües perquè, a diferència del que portem de setmana, farà un sol esplèndid que permetrà gaudir de les activitats. I esperem que aguanti fins la tarda, que tot i no està previst que plogui, hi haurà una pluja d'activitats auditives, des dels concerts de Xiula, Dem System o Svetlana fins al programa en directe de Patada del Ventre al Parc de Can Rius.
1: Segueix la Festa Major a radiocaldes.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cultura en Ve Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Xxxt, Cultura en Ve Alta.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada.
4: No és gratuït, això?
2: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i amb Ferran Devesa.
4: De debò, que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major. L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
2: La Festa Major 2026 ja ha començat oficialment. El tret de sortida, mai més ben dit, va ser ahir a les 8 de la tarda amb la tradicional tronada inicial del Ball de Diables de Caldes, un acte que ha servit per inaugurar la Festa Major. Un inici en què la colla del Ball de Diables van sortir i il·luminar el cel de Caldes amb la tronada inicial. Un acte que normalment no s'acostuma a fer abans, però que enguany ha canviat d'horaris per encabir-lo amb certa lògica. Així ho explica la regidora de Cultura, Laia Cuscó, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: De normal, quan es comença el divendres al vespre, doncs es fa la tronada inicial i després comença el correbars. Però aquest any ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà, de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la festa gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí, ja està, ja comencem, fem play, que dic jo, i ja no parem fins al dilluns a la nit.
2: Ara, amb la Festa Major ja en marxa, significa que avui ja tenim un dia ple d'activitats, actes culturals, concerts musicals i el mític correbars. El matí d'avui divendres comença més tranquil després de l'esclat d'ahir. A partir de 10:45 té lloc la festa gran a la plaça Catalunya. Hi haurà xocolatada, música i jocs per a grans i petits a càrrec de la coordinadora de Gent Gran. Un acte que s'ha canviat de dia, ja que normalment es feia dilluns, però que en aquesta edició s'ha aprofitat del festiu local d'avui divendres per fer la celebració. Mitja hora més tard, encetar la festa gran, al parc de l'estació hi haurà l'espectacle familiar Tutilimundi, amb Ramon, un acte per a petits i no tan petits que engega un matí familiar que continuarà amb el 49è concurs de dibuix Manolo Huguer a càrrec del taller d'art municipal. Aquest matí infantil al parc de l'estació durarà fins la 1 del migdia, on els joves podran gaudir també de la gimcana familiar sobre la carta de valors de Caldes de Montbui a càrrec del grup impulsor del PEC. Un munt d'activitats per als petits calderins que no s'hauran de preocupar per portar paraigües perquè, a diferència del que portem de setmana, farà un sol esplèndid que permetrà gaudir de les activitats. I esperem que aguanti fins la tarda, que tot i no està previst que plogui, hi haurà una pluja d'activitats auditives, des dels concerts de Xiula, Dem System o Svetlana fins al programa en directe de Patada al Ventre al Parc de Can Rius.
1: Segueix la Festa Major a radiocaldes.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Enigmes i misteris del nostre món.
3: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
4: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
5: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Godard.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major. L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
2: La Festa Major 2026 ja ha començat oficialment. El tret de sortida, mai més ben dit, va ser ahir a les 8 de la tarda amb la tradicional tronada inicial del Ball de Diables de Caldes, un acte que ha servit per inaugurar la Festa Major. Un inici en què la colla del Ball de Diables van sortir i il·luminar el cel de Caldes amb la tronada inicial, un acte que normalment no s'acostuma a fer abans, però que enguany ha canviat d'horaris per encabir-lo amb certa lògica. Així ho explica la regidora de Cultura, Laia Cuscó, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: De normal, quan es comença el divendres al vespre, doncs es fa la tronada inicial i després comença el correbars. Però aquest any ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà, de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la Festa Gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí, ja està, ja comencem, fem play, que dic jo, i ja no parem fins al dilluns a la nit.
2: Ara, amb la Festa Major ja en marxa, significa que avui ja tenim un dia ple d'activitats, actes culturals, concerts musicals i el mític correbars. El matí d'avui divendres comença més tranquil després de l'esclat d'ahir. A partir de 10:45 té lloc la festa gran a la plaça Catalunya. Hi haurà xocolatada, música i jocs per a grans i petits a càrrec de la coordinadora de gent gran. Un acte que s'ha canviat de dia, ja que normalment es feia dilluns, però que en aquesta edició s'ha aprofitat del festiu local d'avui divendres per fer la celebració. Mitja hora més tard, encetà la festa gran, al parc de l'estació hi haurà l'espectacle familiar Tutilimundi amb Ramon, un acte per a petits i no tan petits que engega un matí familiar que continuarà amb el 49è concurs de dibuix Manolo Huguer a càrrec del taller d'art municipal. Aquest matí infantil al parc de l'estació durarà fins la 1 del migdia, on els joves podran gaudir també de la gimcana familiar sobre la carta de valors de Caldes de Montbui a càrrec del grup impulsor del PEC. Un munt d'activitats per als petits calderins que no s'hauran de preocupar per portar paraigües perquè, a diferència del que portem de setmana, farà un sol esplèndid que permetrà gaudir de les activitats. I esperem que aguanti fins la tarda, que tot i no està previst que plogui, hi haurà una pluja d'activitats auditives, des dels concerts de Xiula, Dem System o Svetlana fins al programa en directe de Patada del Ventre al Parc de Can Rius.
1: Segueix la Festa Major a radiocaldes.cat i a les nostres xarxes socials.
4: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: És la una. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major. L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
2: La Festa Major 2026 ja ha començat oficialment. El tret de sortida, mai més ben dit, va ser ahir a les 8 de la tarda amb la tradicional tronada inicial del Ball de Diables de Caldes, un acte que ha servit per inaugurar la Festa Major. Un inici en què la colla del Ball de Diables van sortir i il·luminar el cel de Caldes amb la tronada inicial, un acte que normalment no s'acostuma a fer abans, però que enguany ha canviat d'horaris per encabir-lo amb certa lògica. Així ho explica la regidora de Cultura, Laia Cuscó, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: De normal, quan es comença el divendres al vespre, doncs es fa la tronada inicial i després comença el correbars. Però aquest any ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà, de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la Festa Gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí, ja està, ja comencem, fem play, que dic jo, i ja no parem fins al dilluns a la nit.
2: Ara, amb la Festa Major ja en marxa, significa que avui ja tenim un dia ple d'activitats, actes culturals, concerts musicals i el mític correbars. El matí d'avui divendres comença més tranquil després de l'esclat d'ahir. A partir de 10:45 té lloc la festa gran a la plaça Catalunya. Hi haurà xocolatada, música i jocs per a grans i petits a càrrec de la coordinadora de Gent Gran. Un acte que s'ha canviat de dia, ja que normalment es feia dilluns, però que en aquesta edició s'ha aprofitat del festiu local d'avui divendres per fer la celebració. Mitja hora més tard, encetar la festa gran, al parc de l'estació hi haurà l'espectacle familiar Tutilimundi, amb Ramon, un acte per a petits i no tan petits que engega un matí familiar que continuarà amb el 49è concurs de dibuix Manolo Huguer a càrrec del taller d'art municipal. Aquest matí infantil al parc de l'estació durarà fins la 1 del migdia, on els joves podran gaudir també de la gimcana familiar sobre la carta de valors de Caldes de Montbui a càrrec del grup impulsor del PEC. Un munt d'activitats per als petits calderins que no s'hauran de preocupar per portar paraigües perquè, a diferència del que portem de setmana, farà un sol esplèndid que permetrà gaudir de les activitats. I esperem que aguanti fins la tarda, que tot i no està previst que plogui, hi haurà una pluja d'activitats auditives, des dels concerts de Xiula, Dem System o Svetlana fins al programa en directe de Patada del Ventre al Parc de Can Rius.
1: Segueix la Festa Major a radiocaldes.cat i a les nostres xarxes socials.
4: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: mami?
1: ¿Lista para salir?
2: A, la otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
0: Intentes enganyar-me.
1: Bella, soy yo. Soy mamá.
3: Continguts en xarxa.
4: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció, si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci a aquest estat d'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
18: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
20: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
19: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doble les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte als 3 anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
6: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
22: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
6: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
5: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
0: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
5: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
0: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
9: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
8: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
0: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
23: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
10: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Janeret.
0: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
24: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Aip Sunoda es proclama campiona del món de judo.
25: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Aip Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
26: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
25: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
27: Bueno, estem amb ganes de carregar el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
25: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
3: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
4: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíamos esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
3: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azulmarino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona ahir mateix.
25: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
11: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
25: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a ràdio com sempre.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
1: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en recorda Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
6: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
1: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
6: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
1: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força solellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
6: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
1: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
6: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
8: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
6: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
1: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
9: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
6: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
10: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel el Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
11: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
10: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
1: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
12: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
12: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
1: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
14: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
15: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
13: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
6: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
1: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
16: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
17: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
16: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
18: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
6: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
19: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
6: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
18: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
20: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
21: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant hasta ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
20: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
18: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
23: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
22: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
18: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és Teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
3: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
7: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
3: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
18: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
8: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
9: I no se contarà solo a les persones que duermen en la calle, a les que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
8: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
18: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
6: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
18: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
25: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
24: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
18: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
6: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Munt i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
18: M1FM, Maria Lara.
2: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
4: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, instituts, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etcètera, per fer-ho tot molt més dinàmic.
2: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
18: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
5: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
10: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
11: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
10: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
18: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
12: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
26: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
12: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
18: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
27: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
28: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
27: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
0: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Donc neerlandès, demà el Lille francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
1: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
0: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
27: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
13: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
14: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
13: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
27: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
18: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. El Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són risa, alegria, gila o pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
5: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
6: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
5: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
7: Hola, com et dius? Em dic Javier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
5: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
8: Què feu?
9: Xocolata desfeta.
8: Què estàs fent?
9: Estem celebrant la Festa Gran.
5: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
10: Es fan balls, es fan sobretot participativa, amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans, i, bueno, i que duri molts anys.
5: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu, i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Ragmon.
11: Que quan expliquem històries, sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
5: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
12: Pues admiro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
5: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
13: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
5: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes. Començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patada al Ventre, que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortida als concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball, perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
14: Home, he començat ara el cachondeo, no ho sé, el vespre i avall.
5: Així doncs, el vespre i avall, i només acaba de començar la festa major.
3: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes. You make me feel
0: like my troubled heart is... Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
5: Què veu?
6: Xocolata de feta.
5: Què estàs fent?
6: Estem celebrant la Festa Gran.
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
7: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Rahmon.
8: Que quan expliquem històries sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
9: Pues, em miro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
10: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes, començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patada al Ventre, que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortida als concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball, perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
11: Home, he començat ara aquest xundeo, no ho sé, el vespre hi ha ball.
2: Així doncs, el vespre hi ha ball i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. Come along my hand. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Javier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
5: Què veu?
6: Xocolata desfeta!
5: Què estàs fent?
6: Estem celebrant la Festa Gran!
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
7: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Rahmon.
8: Que quan expliquem històries sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
9: Pues, em miro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
10: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes. Començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patada al Ventre que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortir dels concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball, perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
11: Home, he començat ara aquest xundeo, no ho sé, el vespre i avall.
2: Així doncs, el vespre i avall i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes. On a train
12: back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. I want to rock with you.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
2: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
4: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
6: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
7: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
8: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda, i crec que el Pi Margall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
9: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
10: Us ve de gust fer safareig?
11: Us esperem cada setmana.
5: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 6. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Javier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
4: Què veu?
5: Xocolata desfeta!
4: Què estàs fent?
5: Estem celebrant la Festa Gran!
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
6: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Rahmon.
7: Que quan expliquem històries sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
8: Doncs pues, miro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
9: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes. Començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patà del Ventre que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortida als concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
10: Home, he començat ara aquest xondeo, no sé, el vespre hi ha ball.
2: Així doncs, el vespre hi ha ball i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
11: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: sexy bitch.
1: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: do.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
4: La cartera, una notificació d'Hisenda.
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
2: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. On a train
6: back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Yeah.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
4: Què veu?
5: Xocolata de feta.
4: Què estàs fent?
5: Estem celebrant la Festa Gran.
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
6: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Rahmon.
7: Que quan expliquem històries, sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
8: Pues em miro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
9: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes. Començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patada al Ventre que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortir dels concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball, perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
10: Home, he començat ara aquest xondeo, no ho sé, el vespre i avall.
2: Així doncs, el vespre i avall i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

Avui, al Patada al Ventre, fem un especial de cançons que hem creat al programa. Aquest estiu vam creure oportú fer una cançó sobre la gran quantitat de casals d'estiu que hi havia a Caldes.

0: La IMCESO continua apostant perquè els jubilats vinguin a Caldes. També en tenim cançó.
1: Oh yeah. Jubilats encarcarats.

Les urbanitzacions estan enfadades perquè volen una millor connexió del bus cap a Caldes. Sembla que l'exèrcit de l'extraradi es mobilitza.

0: L'estació de busos dels Segalers rep una gran quantitat de diners per fer-ne una reforma.
1: Es veu que l'estació dels Segalers

Un certamen de novel·la negra de nom Caldes Criminal ens recorda que Caldes té delicte.

La nit de l'esport es celebra a les 7. Algú no té clar que a les 7 encara no és de nit. Aquí va una cançó infantil perquè la canalla entengui les hores.

0: Són les 8. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
5: Què veu?
6: Xocolata desfeta.
5: Què estàs fent?
6: Estem celebrant la Festa Gran.
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
7: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Rachmon.
8: Que quan expliquem històries sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Hugué. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat el cotxe de referència per dibuixar-lo.
9: Pues, em miro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
10: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes. Començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patà del Ventre que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortida als concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la 1 de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
11: Home, he començat ara aquest xondeo, no ho sé, el vespre i a ball.
2: Així doncs, el vespre i a ball i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Bona tarda, gent de Caldes i comarca, benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert Samartí i Sam, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben calenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però, no plou.
2: Bueno, bé, no?
1: Home, no. Jo tota la gent que conec de fora de Caldes sempre els faig la broma. A Caldes per festa major, sempre plou, cada any plou. A Caldes per festa major plou sempre. I no, aquest any em farà quedar malament.
3: Tens tota la raó, eh? I mira que venim del diluvi universal, eh?
2: Sí, no, i Granollers va quedar guapo, eh? També els hi està bé una mica, eh? Hi havia més fang que a Cal Terrissaire.
1: Nosaltres vam patir molt...
2: Tu saps on era Cal Terrissaire? No, res.
1: Rubén, nosaltres vam patir molt perquè pensàvem, si això segueix així, aviam si haurem d'anul·lar la festa major. Ja vam anul·lar l'escaldàrium per un incendi, potser anul·lar la festa major per pluges. Lo següent que serà? Anul·lar el Caldes Flor per sequera?
3: Doncs seria lo seu, perquè si hi ha sequera, no creixen les flors.
2: Però les serradures de colors per fer les catifes de Caldes sí que creixen, eh?
3: Mira, tens tota la raó. En fi, qui no creix de fa anys perquè ja té una edat... i té una edat indeterminada, però sembla més jove del que és, perquè en realitat no es desgasta. És el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
4: Hola.
3: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana.
1: Doncs el jutge d'Arena, perquè va retirar l'ordre de detenció del Puigdemont 5 minuts abans que el Tribunal Constitucional li obligués a fer-ho. I això és exactament igual al que farem nosaltres aquest any. Plegarem de la ràdio 5 minuts abans que ens fotin fora.
2: Correcte.
3: Sí, perquè, pels que no ho sabeu, aquesta serà la nostra última temporada de Ràdio Caldes, eh? Recordeu que fem el programa cada divendres de 7 a 8 de la tarda al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Apunteu. Divendres de 7 a 8.
2: Sí, hi ha hagut un clamor popular. No, no plegueu, eh? Hi ha hagut
1: sí,
2: un clamor popular.
1: El clamor ha sigut. No tenim boli, no podem comportar.
2: Vinga, va, això és Patada al Ventre, com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable.
3: No,
2: que m'estic ofegant, collons!
3: Normalment no ho fas tan bé.
2: Això, de poques soltes.
5: Tenim termes romanes, fetes fa 2.000 anys. Tenim la pell

0: Doncs, doncs ja és festa major, eh? Qui ho havia de dir?
1: Sí. Ah, bueno, improvisació, xerrameca i xarxes socials, tu acabes de saltar pel...
0: Ah, sí,
1: pel
0: és veritat, totalment, sí, sí. Perdoneu, que sí, què hem de dir?
1: Si el periodista, eh? El periodista de l'ANSA.
0: Ja ens coneixen.
1: Aquí el teniu, treballa a TV3, què voleu?
0: Ja ens, mira,
1: que, de veritat...
2: Trescat.
1: Ai, que és veritat, que no es pot picar la taula, eh? No, 500 anys haciendo radio.
0: Correcte. Te lleguen unes largues vacaciones.
1: Sí.
0: Tot bé?
2: No se't sent, parla al micro.
0: Hola. És que es vaja aquest micro. Hola, em sentiu bé? Sí? Un, dos. Bueno. Com és que vosaltres us sent i a mi no?
1: Bueno, perquè tenim aquest...
2: Perquè nosaltres som homes.
0: A tu tampoc se't sent gaire.
1: No se'm sent gaire, en sèrio?
0: Ah, és a mi, que no se'm sent mal, ok?
1: Més o menys.
0: Parlem, moltes gràcies.
2: Que per cert, que hem saludat el Monter, però avui tenim un altre tècnic que està a l'estudi, el Roger Rams.
0: Sí, no el veieu, està... normalment és el que veieu, el Roger, perquè és el que fa tots els programes especials de Ràdio Caldes al carrer, però avui està fent de tècnic a la ràdio.
1: I el senyor director.
0: El senyor director, home, quin honor, gràcies al senyor director per assistir a aquest acte.
2: Ens miren mal a cara,
0: sí, bueno,
2: pensant, sort que és l'últim any.
1: Sort que pleguen, sí. Exacte, què dius, com ha anat?
0: Sí.
1: Ah, malament.
0: Home, per què?
1: Home, mira... Ara, és que ja he començat del revés la festa major, jo, ja, perquè anava al lavabo, anava a pixar aquí baix, que sempre havien posat els lavabos aquí baix, i ara hi han posat el punt lila.
0: Bueno,
1: saps?
0: El punt lila ja...
2: Home, queda malament
1: pixar-se, eh? El xorra, el punt lila.
2: Sí, queda molt malament, eh?
0: No, Sant Martí, no. Sí. No, això no. No, per favor.
1: Oh, doncs...
0: Tu què, Jordi?
2: Jo res, passant fred.
0: Sí, fa
2: com
0: fred,
2: tothom,
0: eh? Fa fred, eh? Normalment per festa major no fa tan fred, però... No sé, jo què sé. No s'ha mogut de cap broma sobre el fred.
1: Sobre el fred ara no s'ha mogut cap.
0: No s'ha mogut cap broma.
2: En fi, la qüestió és que semblava ahir que anàvem amb màniga curta perquè feia temps d'estiu i mira, ja som el segon cap de setmana d'octubre. Rebequeta i cap a l'embalat, eh?
0: Sí,
1: és que és rara. Aquesta festa major, ja us ho he dit, és rara. Ens hem canviat els lavabos de puesto i...
0: Sí. En qualsevol cas, molt rara, sí.
2: Sí, raríssima, perquè en realitat la festa major va començar ahir, dijous, quan normalment començava sempre el divendres.
0: És raro, jo ho dic que és raro.
1: Sí, i l'eslògan d'aquesta festa major no pot ser més eloqüent, que no s'acabi la festa.
2: Bueno, eloqüent. A veure, que ahir a les 8 del vespre, fa 24 hores, va haver-hi el toc d'inici amb focs artificials, i aquest que fem ara és tot just el segon acte que es fa a l'epicentre de la festa, que figura que és Can Rius. Doncs...
0: Sí, just abans nostre han actuat els Xiula, que són aquells de la verdura i peix.
1: Sí, noi, sí.
0: Que l'hem escoltat vegades, Sant Martí?
1: Vegades, sí. Potser no tant com el Pot Petit, que és el grup de la meva vida que ha anat a més concerts, però...
0: és trist de dir, això,
1: És molt trist de dir, Doncs vinga, ahir el del toc d'inici va ser... A veure, allò, aquesta tronada d'inici va ser una mica tallada de rotllo, perquè en el mateix moment que petaven els focs artificials, aquí a l'embalat encara estaven muntant els focus i estava tot tancat.
2: Sí, tu. Es va donar per iniciar oficialment la festa major i després no hi va haver res més. Allò que comença la festa amb ganes de vinga, que comença la festa, què fem, on anem? Doncs res, no hi ha cap acte. Ah, coi, doncs cap a casa.
0: Bueno, però això és molt de Caldes, eh? Havent sopat un dissabte a la nit, per exemple, què has de fer? A les 11 tot tancat. Doncs cap a casa.
1: Bueno, per això durant els caps de setmana hi ha tanta gent anant a córrer i en bicicleta, perquè clar, la gent es lleva d'hora, perquè de nit aquí, en aquest poble, no hi ha res a fotre.
0: Sí, per sort ens venen 3 dies de festa a la nit, però amb moderació, no fos cas, fins a les 5 de la matinada, no fos cas que la gent pogués anar d'empalmar d'esmorzar al Cana.
2: Exacte, no podien aguantar l'embalat obert almenys fins que obri el Manolo? No està ben muntat aquest programa de festa major, doncs.
1: Bueno, no et pensis.
2: Pobre Manolo, no penseu en el Manolo.
1: No penseu en el Manolo.
0: És que ningú pensa en el Manolo,
1: que ens havia patit tantes vegades a nosaltres.
0: Que anàvem allà, que ens havíem d'esperar només un quart d'hora perquè el Manolo feia tard.
1: Sí, bueno, Manolo feia llufa a vegades, sí. Bueno, però no et pensis que no hi ha tantes coses, perquè el programa de festa major està farcit d'actes enguany. Sí, no hi ha temps per avorrir-se.
0: No hi ha temps.
1: Oh, per exemple, demà, a 6:45 del vespre, Barça-Getafe al Camp Nou i els millors bars del poble.
0: Bona, sí senyor.
2: Ah, bona. I a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic, l'últim concert de la vida dels Oques Grasses.
1: Això sí que és per avorrir-se. Que a més, bueno, a sobre el fan en directe per TV3,
0: Tu que volies veure el Telenotícies,
1: Sí, jo que volia veure el Telenotícies, sí, no? I és el meu programa de referència, també, el Telenotícies. Bueno, que vol dir que no cal moure's de casa, no cal anar a veure Oques Grasses i avorrir-se en directe, el pots veure a casa.
0: I diumenge al matí, gran premi de motos de Malàsia, amb el Marc Márquez a punt de completar la remuntada més bèstia de la història de l'especialitat.
2: I un altre acte de festa major, a la tarda un clàssic de la Premier, Liverpool-Manchester City.
1: Home, I dilluns al migdia, què? Què em dieu a Barcelona dilluns al migdia? Una manifestació sota el tema Unidos...
0: Lema.
1: Unidos por Ceuta! Que vindria a ser la mani de cada any de la hispanitat, tot que surten tots aquells garrulos.
0: No, si poseu la tele veureu la cabra de la legió.
1: Els més garrulos!
0: Sí.
2: En fi, un rosari d'activitats que no us podeu perdre aquesta festa major.
1: Oh, i no seran les úniques. En aquest programa especial d'avui en repassarem unes quantes.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Aquí no hi ha música, eh?
2: No posem música.
0: No estic gaire basat. No. Okay. Sí, perfecte. En qualsevol... Mira, sí que hi ha música. Vamos!
2: No, aquesta no. Aquesta la guardem per després.
1: Això és la música de la festa major d'un poble de Texas.
0: Sí. És que Caldes una mica a l'oest americà. Tenim coses a fer. Per exemple, Vicenç Conejos, vine cap aquí.
2: Tenim el Vicenç Conejos.
0: Un aplaudiment pel Vicenç.
2: Que el tenim aquí.
0: Aplaudiu-lo,
1: home. Vicenç, home, per l'amor de Déu.
2: Que s'estava dormint. S'estava dormint i ho volem fer treballar.
0: Vicenç, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Se't sent a tu o no?
3: No ho sé, si
0: ens
3: encén.
0: Sí,
3: ara sí, ara sí. Hola, què tal a tothom?
0: Tenim aquí a gent, home! Gràcies, Vicenç, per animar la tropa.
1: Jo no crido gaire, perquè diumenge tinc obra de teatre. Saps? Clar, gaire, clar, un artista.
0: Ja en parlarem. Ja en parlarem.
4: No, i és una obra que és molt difícil perquè crides molt, oi?
1: Molt.
0: És una obra de pensar. Ja en parlarem, de l'obra de teatre ja en pensarem. El Vicenç l'hem fitxat perquè volíem d'alguna manera copsar una cosa que a nosaltres ens agrada molt des de tota la vida, que és l'ambient de l'embalat de Festa Major, perquè l'epicentre de la Festa Major és la... Bueno,
1: ens agradava molt perquè no ens treien d'allà ni aigua calenta, en certes èpoques.
0: L'epicentre de la Festa Major, no ens enganyem, és els cavallitos, que he anat avui a la tarda i estava a petar, ja, d'entrada. Però també és l'embalat.
1: Sí.
0: Llavors hem dit, Vicenç, per què no vas a donar una volta per l'embalat i ens il·lustres una mica...
4: Xavi, t'enrotlles molt, eh?
1: Molt. Sí.
4: T'enrotlles molt, eh? Vols dir que la gent no cau aquí amb el cap rodó a terra de tanta estona xerrant?
0: També
4: va, què haig de fer? Què hem de fer?
0: Agafa el micro inalàmbric.
4: Agafa el micro inalàmbric, que està allà.
0: I vés-te'n a fer un vol.
4: A una barra.
0: Mira, vés-te'n a la barra del CN Caldes.
4: I què voleu veure... saber?
0: Volem saber una mica facturació del dia.
1: Preus. Exacte, facturació. A veure,
0: què m'interessa sobretot saber quina és la barra on la cervesa està més barata.
1: Ojo, bueno, que és factura, no? Perquè aquí em sembla que el tema IVA...
4: Calla.
1: No,
4: una cosa, tenim un problema. Serà la primera connexió en directe de la història de la Ràdio Mundial.
0: Sí?
4: Mundial, eh? Està en Colòmbia, eh? Serà la Ràdio Mundial que el que està a la connexió no sent el que està parlant des del...
0: Hòstia, això central. És un problema, eh?
2: Farem senyes
1: de fum.
4: Sí,
2: des de lluny.
4: Sí, serà la ràdio mímica,
0: però jo,
4: eh?
0: O sigui, si et fem preguntes no ens sentiràs, eh?
4: No, és el
0: que... Està molt ben pensat, això, eh?
4: Sí, no.
0: Està molt ben pensat.
4: Aquí hi ha dinero, venga.
0: Per tant, tu ara agafa el micro inalàmbric i comença a fotre un rotllo. Fins que arribis allà, o quan arribis allà ens fas un senyal i nosaltres callem
4: no,
0: i parles tu.
4: No, jo puc parlar, eh? Jo puc parlar una
0: hora. Agafa el micro.
1: I tant, amenaça i té raó, eh?
4: Vinga, som-hi!
2: Va, tenim un micro aquí, preparat ja pel senyor Vicenç.
4: Roger, tinc cançoneta d'aquesta...
2: No,
0: perquè llavors ens posa la cançó que no ha de sentir la...
2: No.
4: Molt bé, Roger, així m'agrada. Què, començo ja o no?
0: Sí, comença.
2: No caiguis.
0: Cap a l'altre costat.
4: Què? Bueno, tranquil.
1: Cap allà,
4: de la tarima.
0: Va, home, tira cap allà.
4: Hola, què tal?
2: Molt bé.
1: Aquest parla després. Aquest ja parla després.
4: Vale, vinga, va.
0: No, altra banda.
2: Per on? Va corrent, eh?
1: Va, el CN Caldes.
2: Té una edat i va corrent.
1: Estic admirat de la seva forma física.
4: Estic enmig d'un laberinto de silles.
1: No, el CN Caldes, Vicenç.
2: Se'n va cap a l'altra punta de l'embalat.
4: És que sabeu què passa? Que aquí hi ha un muret, i el muret, hòstia...
1: Allò, un muret, em pensava que és una persona del Magreb, collons.
2: Sí, home, especifica.
4: Si no calleu vosaltres...
0: Parla.
4: A veure, va, anem fins aquí la barra del club. Hola, què tal? Com estem? Escolteu, per Ràdio Caldes, en directe, tu mateixa, aquí... Vinga, la barra aquesta de qui és? A veure.
5: Del CN Caldes.
4: Vinga, va, vull saber preus de les cosetes normaletes que veneu, va.
5: Què vols saber?
4: Una cervesa, va.
5: 2,50, una cervesa 2,50.
4: 2,50.
5: Un refresc 2 euros.
4: Vinga, entrepans.
5: Un entrepà calent 5 euros.
4: De què? Entrepans de què els teniu?
5: De botifarra, de llom, de Frankfurt.
4: Bueno, i què? Com va la nit?
5: Perfecte.
4: Bueno,
5: esperant que vingui la gent.
4: Molt bé, doncs no us molesto més. Voleu que vagi a l'altra barra o què? Per aquí, vamos a l'altra barra, corrent. Si, vosaltres, si voleu, em talleu, eh? Vosaltres, si voleu, em talleu. No sé, la liera. Anem aquí a l'altra barra. No sé. Hola, què tal? Ràdio Caldes en directe. Hola, què tal? Em podeu dir una mica quina barra sou i els preus que teniu? Que vingui algú, sisplau, en directe.
6: Aquest no el para, eh?
4: Pau, vine cap aquí.
2: Acabo de perdre, Vicenç, no s'entès.
4: En directe a Ràdio Caldes. Vinga, quina de qui sou ara aquí?
1: Qui som? Pues mira, els alevins, que són nens de... Bueno, els pares dels alevins, que són nens de 12 anys.
4: I... del club hockey, eh?
1: Club hockey Caldes, sí.
4: Vinga, preus d'una cervesa i un preu d'una Fanta.
1: Que acabo d'arribar, tio. Però preus supereconòmics, perquè al final estan marcats per l'Ajuntament, vull dir que...
4: Però... I de què feu els entrepans?
1: Entrepans boníssims, de botifarra, hamburguesa, Frankfurt, amb formatge o sense, pa amb tomàquet o sense, ens adaptem.
4: Vale, molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, que vagi bé la nit. No sé, no, què voleu? Que... És que no us sento, ara ja sí, no se'n t'estic, eh?
7: Ui, cal que facis totes les barres.
4: Ui, ja el muro.
1: Seguim.
2: Vas pitós, seguim, van totes les barres. Seguim, Vicenç, seguim.
4: Perdó.
7: Ja està,
4: tinc
7: ja
4: un
7: està,
4: muro
7: Vicenç,
4: gran,
7: ja
4: eh?
7: Ja
4: està,
7: ja
2: Vicenç, el genoll. Que tornarem a connectar.
4: Ja tallo, vinga, tallo, adéu.
2: Tallem el Vicenç.
0: Bueno, va, més coses. Anem a parlar ara amb un activista cultural, programador del casino, actor, director, presentador de ràdio i ara d'un podcast també amb una intel·ligència artificial. És químic, formador, bomber... Bé, fa tantes coses que la seva targeta de visita és un desplegable com el mapa del parc del Yellowstone. Es tracta del Ferran Devesa. Avui volem aprofitar per parlar amb més profunditat de concretament els actes que es fan al casino per Festa Major i encara més concretament d'aquesta tradició que té el GEC, el grup escènic casino, d'estrenar sempre una obra per Festa Major, que també és rara perquè els actors del GEC són de fer nit.
1: Sí, sí, bueno, ja es veurà com arriben el diumenge.
0: Exacte.
1: A l'obra.
0: Són d'assejar poc i fer nit i llavors les coses després surten com són. T'estan pidint en qualsevol cas... Ferran Devesa, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Per Ferran, per favor.
8: Bones, bones.
0: Que no esteu escoltant, també aplaudiu-lo.
1: Va, per l'amor de Déu. Feu veure que escolteu.
8: Exacte, exacte. No, el volum està baix, eh? El volum està baix.
0: El volum està baix?
8: Sí, sí, sí.
0: Montel, el volum està baix. O com és? Anem al tècnic, tu.
1: Bueno,
0: escolta. Clar, us heu d'atendre. Hi ha el Roger Rams, de tècnic a la ràdio. El Montel, de tècnic aquí. I tenim un tècnic que...
2: De JC.
0: Del JC, que no sabem on para.
1: Sopar.
0: Deu estar sopant, és l'hora de sopar.
1: Exacte. Bueno, Ferran, què tal? Bona nit, Festa Major.
8: Bona nit.
1: Bona Festa Major, vull dir.
8: Sí, bona. Major, bona, bona.
1: Bueno, que en Xavi té raó.
0: Bona, bona, ja... ho veurem el dilluns.
1: Sí. Bueno, no, això és un desig, és un desig. O sigui,
0: exacte, sí,
8: exacte. Oi? És un desig perquè, a veure, freda també és, eh?
0: Bueno, sí. Però escolta, estem al mes d'octubre, és que clar, estem acostumats
1: la
0: a anar amb calça curta.
1: La gent antes, a Caldes, estrenava la geca d'hivern per Festa Major.
0: Pues com aquest any.
8: Com ara.
1: Ah.
8: Molt bé.
1: Hombre. Bueno, doncs el Xavier té raó, eh? Ja són molts anys que el GEC sempre estrena obra per Festa Major.
8: Sí.
1: Aquest any, per la gent que no acostumem a anar a veure teatre, perquè, entre altres coses, estem dalt de l'escenari,
8: sí.
1: quina obra ens porteu, que no me n'he assabentat?
8: Vinga, aquest any es diu Art, de la Yasmina Reza.
1: Ostres!
2: Però Art no és el pallasso aquell terrorífic de Terrifer?
8: Sí, i també Art Attack.
1: Art Attack,
0: un programa de manualitats.
8: Sí, sí, exacte. Sí, sí. Ui, el cabezón, no? Però sí, en aquest cas és Art.
0: Art Attack és el del Mago Pop?
1: No, el Mago Pop no. Art Attack el presentava un noi que ara fa un altre
2: Jordi,
1: programa a TV3.
2: Jordi,
1: es
2: deia Jordi.
1: Que es diu Tic Tac Factory.
0: Jordi, ho dic perquè el Mago Pop va començar
1: el
0: fent
1: niño,
0: un programa de...
2: El niño, aquest que dius, no és el Jordi que ho presenta.
0: El Mago Pop va començar fent un programa de manualitats de Televisió Espanyola. El programa Boing.
1: Digue-te'l.
8: Fixa't tu.
1: Boing. Darrere.
8: Molt bé, doncs això, Art, és una comèdia a l'estil francès, és a dir, no és una comèdia d'aquelles...
0: Una comèdia que no rius, no?
8: No, sí, sí.
1: No, però rius contingut.
8: Sí, rius al francès amb cara de merda,
1: sí,
8: saps? Allò...
1: Sí, sí.
8: És aquest riure així. Llavors, bueno, és una comèdia de tres amics que... davant de, bueno, d'un quadre blanc, de la compra d'un quadre blanc...
0: Al final no l'expliquis, Ferran, però...
8: No, al final no. Però es veu que ja no comencen a ser tan amics, potser. No? Hi ha una crisi, hi ha una crisi d'amistat. Que això no passa mai.
0: Mai. No, mai. Nosaltres.
2: Mai.
1: Sí.
8: Bueno, i aquí hi ha dos actors.
0: Sí.
8: Dels tres.
1: Sí. Sí. Sí.
0: A veure
1: sí.
0: Si endivineu qui són.
8: Exacte. Sí, dels tres que tenim aquí, són dos.
0: Però jo també havia fet obres del GEC, eh?
1: Home, i tant. Havies fet de soldat al temple.
0: No, de Nen Jesús no vaig fer, perquè vaig deixar el 26 de gener. Feliciteu-me quan arribi. Per tant, de nen jo no ho vaig poder fer mai.
2: Que havies fet de Lucifer que les malles et feien bossa.
0: No, això era com fer de pecat capital.
1: Perquè no tens cul, Xavi, no tens cul, no passa res.
0: Perdona, això no... Bueno, és igual.
2: A veure, Ferran, podem dir que art és un clàssic modern, oi?
8: Sí.
2: Vale, molt bé. I per què?
8: Es diu, de fet, clàssic contemporani. O sigui, el que és la terminologia...
0: Això i res és una mica el mateix, eh?
8: Sí, bueno, sí. Noteu, eh? Però és que l'obra va d'això, saps? De les paraules, de la terminologia, també... És important, té tot un recorregut, m'entens?
2: Molt bé.
8: Vale, bueno, okay,
1: podem ser que ho dic en algun moment, però ara no em passis dir quan.
2: Ara no em facis canviar el guió. No podem dir que art és un clàssic modern.
1: Bueno, com de costum. Dic.
2: I per què, si és un clàssic modern, has triat tres actors que són uns clàssics antics, ja?
8: És veritat, perquè... L'amistat necessita d'anys perquè es comenci a fragmentar.
2: Molt bé. I dit això, com tenim la Pedrera del Jack?
8: No, la tenim molt bé. La Pedrera, la tenim molt bé. La Masia està molt bé.
4: Sí, però de tant en tant has de contentar l'ego dels clàssics, no?
8: Sí, i això és molt important, perquè aquesta gent té molt ego.
1: Home, gràcies.
2: I poca memòria, també t'haig de dir.
8: Sí, això també ho he notat, que cada cop menys...
1: Con amigos como tú, no hacen falta enemigos, eh?
8: No, perquè sabeu què passa? Que una obra de tres, ben feta, necessita gent molt bona.
2: I com que no n'has trobat...
1: Ara vos has
2: recordat. I com que no n'has trobat...
8: I com que jo no em podia actuar i dirigir tres vegades, doncs...
4: I aixecar les llums, el taló...
8: Clar, com que no ho podia fer tot, al final vaig delegar-ho.
2: Molt bé.
0: Una pregunta, si plou, fareu el pavelló?
4: Bé, en realitat és una pregunta una mica tonta, perquè tractant-se de teatre i estant sota cobert, doncs no s'ha de traslladar al pavelló ni res,
8: sí, mira, si no hi ha goteres, ho farem al casino encara, sí.
4: Sí. Parlant del casino, les reformes del casino, tot bé? Ja és el millor teatre de tot el Vallès? Li heu comptat? Li heu comprat el traje estil groom, el senyor Juan, per exemple? Quedaria bé el senyor Juan amb traje de groom,
8: Clar, això m'agradaria molt veure-ho, és veritat. Seria molt xulo.
4: No té edat de jubilar-se ja, el senyor Juan?
1: Ja fa dècades que té edat de jubilar-se.
8: Jo penso que és una edat atemporal.
4: Sí.
8: I ja està. No ho sé, de tema reformes... Vaig a
4: comptar els anys en dècades, ell,
8: No, o en sextenis.
4: Sextenis, sí.
8: Sí. No sé, reformes sí que no és el meu tema,
4: Vale.
8: O sigui,
4: ben esquivat.
8: No, o sigui, les obres de teatre sí, però les obres de reforma estructural no.
4: I... Però és raro, perquè deu ser l'únic que et falta per fer el casino.
8: Sí, fotre'm de paleta també.
1: Ja seria l'últim.
2: Hauries d'ensenyar el cul, quan t'ajups, si fas de paleta.
8: Bueno, ho he fet sense fer de paleta, imagina't.
1: Sí. Mira, tu podries ensenyar el cul, el Xavi no en té.
4: Tinc ratlla.
1: Tens una ratlla, tens un cul carpeta, ja està.
4: Vull dir que es considera cul, una ratlla.
1: Sí, es considera. Bueno,
4: tenir-lo el tinc.
1: Sí.
8: Vale. Aquesta podria ser la conversa que genera una enemistat a l'obra, no?
1: O sigui, exacte.
8: Partit d'una cosa molt simple, molt estúpida, de si, no, és ratlla, no, però és pla, no, però és...
4: I el segon acte, que sí que tinc cul!
8: Exacte.
1: No? Tens una finíssima ratlla en el cul, sí. Sí. Bueno, tenint tant èxit amb els Pastorets, per exemple, no us heu plantejat fer-ho per Festa Major i així assegureu el tret? A veure... Quin criteri segueix per triar les obres del Jack? És a dir, hi ha un criteri tipus, jo què sé, primer toca una de riure, després un drama, la següent un Segarra.
4: Segur, Segarra de caure, aquest any.
1: Després un Pèpol.
4: Quant fa que no feu un Segarra, hòstia?
8: Sí, jo crec que Corona d'Espines ha de caure.
2: Ai.
4: L'hostal de la Glòria.
1: No, Corona d'Espines no, que s'han de portar unes perruques molt mal per...
8: Ah, doncs no. Doncs veus, ja està. Jo ho tenia més o menys per allà, però si s'ha de portar perruques...
2: No, modernitzada. Corona de Port Expand. La canviem.
8: Mira, d'entrada, és superimportant fer coses, o sigui, obres de teatre en català. Això és molt important.
1: Home, sí.
8: Això és molt important, això d'entrada. I després, sempre tothom diu s'ha de riure, s'ha de fer coses de riure, però a vegades saps què passa? Que si fas tota l'estona de riure, ja no fa gràcia. Perquè ja... Ah, si el gag aquest... ja és de l'anterior obra, m'entens? Llavors s'han de fer coses
4: diferents.
8: Llavors
4: encasilles els actors.
8: També. I en aquest cas el Jordi, per exemple, l'hem desencasillat.
4: Ah, totalment. Ell surt de l'escenari
8: el personatge...
4: i la gent ja riu i el que fa és suïcidar-se.
8: Això mateix.
4: I la gent continua rient.
8: Sí.
2: Aquesta vegada passa.
8: Jordi, què et passa aquest cop?
2: que sortiré riurant, i tampoc no és el meu paper, no,
1: no
2: és el de riure,
1: eh? No és precisament de riure, no.
8: Però fa gràcia el cabron,
0: el flotat,
8: eh? Sí, fa gràcia.
0: No, no sé
8: qui és el flotat de l'obra. El Sam.
1: Però no sóc tan afectat.
2: Has de fer afectat, fer aquella cosa.
1: Tinc el nas, una cornucòpia.
0: No, dic perquè aquesta obra, tots, bueno, tots els que tenim una edat la tenim al cap, que la feia el Flotats.
1: Sí, la feia Flotats amb el Pou i el Carlos Hipólito.
0: Correcte.
8: Sí, doncs la fem una miqueta més ràpida, una miqueta més animada i una miqueta més contemporània.
0: Cosa que no és difícil.
8: No. Ja vaig veure només al principi d'aquell vídeo i ja vaig dir, bueno, aquest no serà el referent que agafarem.
1: No, és perquè és que no...
2: Un clàssic de la Festa Major, el casino, és el concert i el ball. Poseu a disposició de l'Ajuntament el teatre perquè porti una orquestra.
8: Sí.
2: Aquesta vegada els Mongrins. Això serà el dia 10. No tens por que amb tants que són a l'orquestra et robin el material que trobin pel casino i que l'endemà el dia 11 no pugueu fer l'obra?
8: Doncs no, perquè acabo de venir del casino de fer una neteja espectacular que ha anat amb el Pere Puigdomènec.
2: Amigo!
8: I escolta, hem anat a fer una neteja espectacular. Ho hem deixat tot net, tot ben posat, perquè ningú toqui res, sobretot no ens prenguin el cadallons. I hem fet proves dels quadres, també?
2: També?
8: Ah, sí, home, que sapigueu. Home,
2: sí, ja estic més tranquil.
1: Sempre, com veieu, assajem les coses amb temps.
2: Jo anava
1: tal,
2: a dir,
1: ves
2: i vans, els hi robes una trompeta als de l'orquestra Mongrins i com apaga el senyal. Si em toques alguna cosa, jo no torno la trompeta.
8: Exacte, sí.
1: Com a hostatge, una trompeta com a hostatge.
2: Sí, com a hostatge.
8: M'agrada.
0: En fi, més preguntes. Un altre clàssic de Festa Major al casino és que puguin entrar a veure alguna exposició que sempre hi ha a l'entrada a la sala d'exposicions, no?
8: Sí.
0: És el que té, sala d'exposicions, exposicions.
8: Sí.
0: Què hi trobarem aquesta vegada que no sigui el de Cal Salsitxer allà per...
2: Salsitxer.
0: Ui, és que tinc un problema i és que...
8: Hòstia, Cal Salsitxer, eh? El coneixeu, aquest? Aquest és el que està al carrer Escanyacans, potser?
0: Sí. Tinc un problema, és que no m'hi veig, perquè ha baixat la llum.
8: Ha baixat la llum, eh?
0: Molt bé. Porto lentilles i no... M'hauria de posar el guió aquí, mira, amb un... El Xavi Sala no m'ha posat un
8: tril. Potser el Vicenç Conejos, que està amb la transmissió per allà, potser ens troba... Conejos, potser ens trobes el de Cal Salsitxer aquí, saps?
0: Vés-lo a buscar. Molt bé. Què deia? No sé per on anava ja. Què hi trobem aquesta vegada que no sigui el de Cal Safratxer? Plantat mirant la gent que passa.
8: Doncs hi ha exposició de la Montse Boada.
0: Home, Montse Boada.
8: Sí.
0: Què dir de Montse Boada?
8: Home, gran artista.
0: Gran escultora.
1: Ja, és mal que ho has dit tu.
8: Sí,
1: perquè,
8: home.
1: Si no...
8: No, a veure, perquè les coses s'han de dir pel seu nom i et diré el nom de l'exposició.
0: Pels que no ho esteu veient, estan buscant informació de Montse Boada al mòbil.
8: Perquè l'exposició es diu Humanitat en Suspens.
0: Home!
8: Sí.
2: No és el de l'any passat? Mira, a veure si t'ha saltat a Google l'any passat el que van fer, eh?
8: No. És aquesta. De fet, aquí...
0: En què va? Del pas del Jordi Graví al Sant per la Marrologuer?
1: Mira, et anava a dir en suspens, com les nostres assignatures, Jordi.
2: Érem uns clàssics del suspens.
8: Fixa't, diu...
2: No Hitchcock, era un clàssic del suspens. Nosaltres.
1: Érem el clàssic.
8: Fixa't, perquè això us sonarà, eh? Fixeu-vos. Cada obra, una pregunta. Cada mirada, una reflexió.
0: Això fa la IA?
8: Això...
0: Aquests textos?
8: Jo estic molt cansat de la IA, ja.
0: Sí?
8: Sí, jo he arribat al punt de... La faig servir tant amb certes coses que ja sé detectar què és IA.
0: Ja. Yeah.
8: I llavors dic, ok, molt bé, però no eres tu qui habla. Parla amb tu. Quina és la teva veu?
2: Mira'm els ulls
8: i digue-m'ho tu.
0: No tens sentiments.
8: Exacte. No ho facis a través d'aquest espill, saps?
1: Bueno, molt bé. Parlem d'una altra cosa.
0: En fi, doncs, escolta, Ferran, gràcies, que vagi molt bé l'obra. I com se sol dir en aquests casos, en el món del teatre, que jo en sé molt, perquè jo també havia sigut actor, del GEC.
2: Amb malles.
8: I fill
0: de director. Fill de director, sí. Jo vaig fer moltes obres.
1: Soldat al temple.
0: Moltes obres vaig fer jo. Bueno, que se sol dir al teatre. Molta merda.
8: Gràcies, i que us trenqueu una cama, també.
2: Sí, també se sol dir.
8: Això es diu, també.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Quina, la gent del teatre sempre tan amable.
8: Sí, sí, tant. Sí, ja la pròxima serà que et moris i ja està. Aquest seria el tema.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Ferran.
8: Molt bé, gràcies.
2: Ja, Ferran.
8: Jo em quedo. On tenim el Vicenç?
1: Aquí.
2: Allà. Aquí, mirant-te.
8: Però és ràdio, Vicenç, la gent no ho sap. Però és

0: Xavier, per cert, que hem parlat del casino i no creus que agafaran fred de peus si no parlem del centro?
1: Oh, eh? Segur.
0: És que la meva senyora està a la Junta i saps què passa? Que és que ara m'he fet una casa nova i dormir fora
2: no em va bé, no?
0: No em va bé.
2: Vale. No, doncs escolta'm, parlem del centro. Quin teatre al centro, eh? Quina pena que no facin més obres, eh?
0: També.
2: Sí, i més cine.
0: Exacte.
2: I que no deixin fer coses al mar. Bueno, en fi. Que, bueno, ja... Escolta, amb el del centro ja ho faran l'any que ve. Fem anys dispars. Anys parells, casino. Anys imparells, centro.
0: Senars, Xavier. Senars, imparells.
2: Senars.
0: Sí, home, senars.
2: Jordi, va, digue ràpidament què fan els
0: centros.
3: Dos quarts de set a les set i parlem del centro i del casino.
0: Com? Oh, ah, vosaltres parleu del centro?
3: Sí.
0: Expulsats del casino? Va, va, va.
3: Adéu, adéu.
2: Un aplaudiment pel Ferran de Besa, per favor. Adéu. I Jordi, fes-nos un resumillo d'això del centro, no?
4: Sí, va, us faig un resumillo del centro, ja que faig el podcast del centro, que ja porto 40 programes. Doncs concert de Yasmina, teatre amb l'arquitecte prohibit, una exposició sobre l'espoli franquista i la capvuitada, teatre amb Mamma Mia i un concert de Habana Viejo Trio. Pim, pam, eh? Mira, ràpid. Ja ho he deixat dit.
2: Doncs ja està dit, Vicenç, vés a una barra, va.
5: Escolteu-me,
2: vés a una barra.
5: Jo sóc també actor del centro, eh?
2: Molta
5: de la bretxa.
2: Molta merda.
0: Molt bé.
5: O sigui que, a veure si tracteu millor el centro, que veig molta... Mucha escombra cap al casino, eh, Ferran?
3: Escolta, et diré una cosa. Per què som tots...
0: Un moment.
3: Per què som tots homes parlant aquí?
2: Tens raó.
0: També. Sororitat! Sororitat!
5: Espera, que tinc aquí una col·laboradora. Carol, digues alguna cosa per la quota femenina.
0: Vicenç, cuidado,
2: una barra i busca dones.
0: Que és del júnior de Barranquilla, eh?
5: Sí, sí, no.
4: Vicenç, apulila.
5: El
0: punt lila
5: és que no hi ha ningú al punt lila.
4: Pues mira, acaben de quedar fatal.
0: I per això m'han tret els lavabos?
5: Me'n vaig o no me'n vaig?
2: Vés a una barra.
5: Vinga, vaig a una barra. Quina barra?
2: L'has de tenir lligada,
5: que em va parir.
2: I porta'm una cervesa ja que hi vas.
5: Sí, una merda.
2: Per què no deia que no ho sentia?
5: No us portaré ni una cervesa ni res.
0: Doncs
5: vaig a veure què estan fent. Mira, vaig a aquesta barra d'aquí. La Liana Naniano, hola, què tal? Ràdio Caldes en directe. De qui sou aquesta barra? A veure.
6: Dels Castellers de Caldes. Vale,
5: ens interessa molt saber quin preu té la cervesa.
6: Amb alcohol o sense?
5: Home, amb alcohol.
2: Ah, bona pregunta.
0: Dos i mig.
5: I la Fanta, Coca-Cola...
6: 2 euros.
0: Ah,
5: I les entrepans de què els feu, a veure?
6: Sí, sí. A veure, entrepans de la barbacoa, això. De botifarra, llom, bacon, burger vegana...
5: Molt bé, i són 5 euros, no? 5 euros. Molt bé, sí. Moltes gràcies, que us vagi molt bé la nit.
6: Moltes gràcies.
5: Vinga, va, anem per aquí a veure si trobem algú. Aquí, tot l'embalat, no hi ha res, eh? Ara estan preparant alguna cosa per després.
2: És capaç de pujar a l'escenari de l'embalat.
5: Trobarem algú, eh?
2: On va?
5: Hombre, mira, aquí veiem gent menjant. Un moment, eh? Hola, què tal? L'enganxo amb la boca plena? No pot parlar? Bueno, aquest senyor d'aquí davant sí que parlarà. Què han comprat? A veure, què han comprat?
7: Què hem comprat per sopar, vols dir? O...
5: Sí, esteu sopant aquí?
7: Estem sopant aquí. Estem
5: molt bé, d'on veniu?
7: I bevent d'aquí, Caldes.
5: I d'on sou? A veure, d'on sou?
7: D'on sou? De què?
5: De Caldes. Del quin barri? De quin barri?
7: Quin barri som? No sé quin barri som.
5: No saben ni el barri on viuen, aquesta gent de Caldes.
7: No saben de quin barri som. De la Maller,
5: vale,
7: de la Maller.
5: Molt bé, molt bé. I què esteu esperant aquí?
0: D'allà baix.
7: Que s'acabi el bocat d'aquesta dona per marxar ja cap a casa, que amb els nens...
5: Els nens volen marxar, ja no volen marxar cap a casa.
7: Festa, volen marxar de festa.
5: Espera, que no sé què em diuen. Bueno, moltes gràcies per estar aquí. Esteu escoltant el programa de ràdio, oi?
7: Sí, i tant, d'aquí se sent molt bé.
5: Sí, ara
7: parlant. Just, no és broma, estàvem parlant i no és broma.
5: Molt bé, moltes gràcies. El teu nom?
7: David.
5: David, què més? Es pot dir?
7: Sí, es pot dir David Ruiz. David Ruiz.
5: Bueno, molt bé, David Ruiz, gràcies, eh? Hombre, què tal, Maria, com estàs? Perdoneu, és que estic saludant, eh? Què tal, com esteu? Què esteu esperant, alguna cosa?
8: Bueno, sí,
1: a ells. Ah, a veure
5: no,
1: si...
5: però dic d'actuació, dic d'actuació.
1: Ah, no, no, hem vingut a veure el Xiula.
5: Ah, ja marxeu.

0: No? Molt bé, Maria, moltes gràcies. Bueno, aquí tothom marxa, eh? No sé si la festa major està triomfant gaire, perquè han vingut a veure el xiula.
1: Molt bé, Vicenç, gràcies, eh? Farem una última connexió si tenim temps, perquè anem una mica malament de temps. Ara és el moment de rebre aquí, en aquest flamant escenari, que res té a envejar a la casita del Bad Bunny, perquè ens parlin de les activitats del country en aquesta festa major el Josep Maria Ferrer, eh? De moment, ha pujat ell. I
2: la Fina, va, Fina, què fas? Ui, asseguda? Va, Fina!
0: Fina, va, puja, també!
2: Va.
1: Bueno, en qualsevol cas,
0: Montse,
1: cas. Ja en tenim un, ja ens serveix. Vinga, va. Molt bona bé. Tarda.
3: Bona nit.
2: Bona nit, bon vespre.
3: Sí?
2: Bueno, la primera pregunta és obligada, Josep Maria, obligada per la regidora Roser Xalabarder, perquè, és clar. A veure, si la gent ve en cavall a la trobada que hi haurà aquest diumenge, perquè, clar, això del country, i cavall i tot plegat, i allò,
0: sí,
2: barret cordobès, no, barret cordobès, no, barret texà.
1: Són botes camperes, d'una les portes.
2: Jo sí, tant que les porto, veig,
0: home,
2: aquí les tens, les botes. Bueno, doncs això, que si la gent ve amb el cavall, on té per deixar-vos lligats? O vosaltres només us limiteu a la música i al ball i cada un que faci amb el cavall el que bonament pugui? Home. Perquè, aviam, la Roser està molt conscienciada amb el tema cavalls, ja ho sabeu. Perquè això també ho feu aquí a Can Rius.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí. I mirem de reservar aquí dalt un tros de l'aparcament pels cavalls.
2: Ah, molt bé, molt bé. Els hi poseu aigua, perquè per Sant Antoni ens diuen que hem de posar aigua, eh?
3: Serà aigua beneïda.
2: Beneïda?
3: Beneïda.
2: Bueno. Molt bé. Quin dia es fa, això?
3: Es fa el diumenge, dia 11. Comencem a les 10 del matí i sobre la 1 i mitja acabem.
2: Molt bé.
3: I tot el rato estem, pues, ballant.
2: Ballant country.
3: Ens venen 11 colles de fora, bueno, 9 de fora i 2 que som de country d'aquí, Caldes.
2: Molt bé.
3: Hi ha 2 grups i ens passem tot el matí ballant, gaudint de la dansa aquesta.
2: Molt bé.
0: 3 hores i mitja, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. És una exhibició o està obert perquè la gent desastrosa com nosaltres, que sembla que trepitgem raïm quan ballem, pugui entrar-hi?
3: Està completament obert a tothom.
0: Sí?
3: Tothom. Hi han balls més difícils, més fàcils, i hi ha que es poden ballar pues, amb un no res.
0: Per tant, no és una exhibició, sinó podem entrar a ballar.
3: Podeu entrar a ballar, però a l'escenari, aquests 11 grups, sí fan el que saben fer. Sense concursar, només per participar.
1: Hem vist un cartell de l'activitat on s'hi destaquen, a banda del DJ Josep Lluís, que no té concretament nom de pianista d'una cantina de Rio Bravo, per exemple.
3: No, és... No. És baixa d'Osona.
1: Bueno,
2: Osona és bastant Far West, també.
1: En fi, a banda del DJ Josep Lluís, també s'hi destaca la Montse Sweet i la Mercè Oriols. Pels profans en la matèria, qui són i què fan?
3: Són dos professores que ens donen un cop de mà a ambientar la festa. Ja fa gairebé 8 anys que ens venen aquí a ajudar. Llavors, elles ambienten la festa, fan un workshop.
1: Uh-huh.
3: Workshop.
1: Això està bé posar paraules en anglès perquè el country, clar, bueno, és d'Estats Units.
3: Sí. És potser l'únic que sé.
0: Bueno, el Duolingo
2: bé,
0: funciona.
2: Bé, per aquí es comença.
3: Un workshop, ens expliquen un ball i tots els que estem allà pues, podem intentar aprendre-ho.
2: O sigui que workshop vol dir explicar-te com funciona un ball. Quan
1: això ho diuen així. Molt ben
2: deduït.
3: Perquè sembla que quedi més bé amb americà.
1: És country. No és camp. És country.
2: Exacte. A veure, a mi m'interessa saber quanta gent hi ha apuntada al country, perquè és clar, és per saber si em forraria muntant al Pimargall una botiga de vendre botes camperes, barret de cowboy i discos de la Dolly Parton, que el cel sigui, la Dolly, el cel sigui ella i tot plegat el que portava a sobre. I, a veure, perquè si la gent s'hi vol apuntar, també...
1: Que si la Dolly Parton la van incinerar, encara deu cremar.
2: Encara crema. El plàstic crema molt malament, t'ho dic jo.
3: Mira.
2: Però si la gent us vol apuntar, quanta gent sou, si la gent es vol apuntar on us troba, quan assageu...
3: Aproximadament som uns 40, de 40 a 50. Fluctua una mica. Gent que estem aprenent. Som els quatre, som els quatre, la Montse, la Fina i l'Eva, i un servidor, que estem entrant a ensenyar la gent. Això ho fem els dilluns i els dijous, els dilluns de 7 a 9, de 6 a 9, i els dijous de 6 a 9, però amb dos, amb tres nivells.
2: I on ho feu, això?
3: A les cases dels mestres.
2: A les cases dels mestres.
0: Cases dels mestres.
3: Ho fem, totes les setmanes, i un cop al mes fem una disco.
1: Això m'interessa.
3: Una disco que és ball, country, però tot seguit, sense donar cap explicacions, perquè la gent es pugui desmadrar allà ballant.
1: Perfecte.
2: Amb això... whisky... bueno, whisky. Country whisky, no?
3: Allà dins...
0: I portes batents.
2: Portes. I el revolver, pa, pa, pa!
3: Bueno, també, n'hi ha una que acaba així.
2: Ah, sí? Però,
3: una que es diu Bandit, acaba així. Un ball que diu Bandit.
2: Jo ja entenc d'això. Què penses? Jo,
3: però ho fem amb pistoles de fogueig, eh?
1: Ben fet, ben fet. I això de... cada vegada seríeu menys.
3: Sí.
0: I això del ball en línia, que és tan popular en el country, com funciona? Perquè hi ha algú que porta la veu cantant? És una coreografia ja presa? Són només uns passos bàsics? Perquè jo crec que si en comptes de ball en línia fos ball en bingo, la gent s'apuntaria més, eh?
3: Sí, sí.
0: I acaba més ràpid quan hi ha un premi.
3: Si hi hagués una botella d'oli per cada ball que fem, segurament
0: hi seria. Com funciona el ball en línia?
3: Ball en línia, hi ha uns passos bàsics, més o menys senzill, que agrupant-los, canviant-los, barrejant-los, pues poden sortir molts balls. Normalment, cada ball és diferent. Té una coreografia diferent. Llavors, això es fa... còpia de barrejar balls i situacions que s'hi van afegint.
0: Hola, hola. Ah. Torno o què, ja?
1: Hola, Vicenç, què et passa?
0: Torno?
2: Un segon, no, Vicenç.
0: Ah, és que m'han dit que ballarien en línia.
1: Perdona. Que no veus que no porten el barret?
2: Però que estàs acomiadat, que ara és el Ferran el que ho fa, això.
0: És que ja falten només 10 minuts i jo me n'haig d'anar, eh?
1: En fi, és obligatori que en una trobada de balls country soni el passat del Coyote Dax, amb la cançó No rompes
3: mas,
1: mi pobre corazón.
3: Normalment s'acostuma a començar per aquest ball.
1: Bueno, perquè és el fàcil, no?
3: Que serà el que us podem demostrar aquí sense...
1: Pues escolta'm, Roger, ves-lo preparant, eh? Sí. Sí. Però no la trobeu ja una mica avorrida? O què passa aquí? Hola. Perquè aquest any no l'he vist a la llista de cançons. Què es porta ara?
3: Moltes coses diferents. Està entrant amb força la IA, també.
1: Mira, abans en parlàvem.
2: Sí.
3: Els que són, com us deia abans, els que són de country antics, és com un sacrilegi, però amb el bum-bum-bum-bum-bum entra tot.
2: Escolta, i el president, se li diu president o se li diu xèrif? Xèrif Josep Maria Ferrer.
3: No, bueno...
2: Escolta, festeja, eh?
3: Que m'has vist la cara, també. Tant fa mala cara, però no.
2: No
0: portes l'estrella?
3: No, sense estrella. Estem els quatre estrellats. Perquè, penseu una cosa, és una cosa que es fa altruistament. I llavors costa bastant de tot.
1: Ja, sí, sí.
3: Ja ho sabeu vosaltres, també.
1: Mira si ens costa que pleguem.
2: Tant.
0: Nosaltres últimament, ara que parlàvem de l'IA, ens han donat per fer cançons a patada al ventre. I us n'hem volgut regalar una, de molt curteta, perquè ara i aquí, qui vulgui dels que esteu aquí, doncs pugui prendre a ballar-la.
3: Ah?
0: Seríeu capaços de posar-vos aquí i arrossegar gent, a veure si algú vol ballar country amb
1: Vinga.
0: Una cançó...
1: Vinga, va,
0: som-hi. És un minutet de cançó que ens hem inventat nosaltres.
1: Vinga, ballar, aquí a la gespa aquesta
3: això,
1: tan ben cuidada.
3: Això és per filmar-ho, per tirar una foto.
1: No, sí, el de TV Caldes ja ha marxat.
0: Va, anem a provar-ho. Res, dura un minutet
2: just,
0: pràcticament.
2: És un minutet.
1: Vinga, Roger, quan vulguis.

0: Molt bé, la fina, la fina aquí, fot-li forta, molt bé.
1: Els tres balladors de country, Chiquito de la Calzada,
2: ho ha fet molt bé. El primer acudit amb gràcia que tot el món era en sa vida, semblen el Chiquito, és veritat.
3: En fi, molt bé, gràcies, ja estem. Sí, sí.
0: Moltes gràcies, Josep Maria.
3: Moltíssimes gràcies, un aplaudiment pel Josep Maria Ferrer.
2: Josep Maria.
3: I la seva dedicació al country en línia, que, escolta'm, cada festa major fan de tot. Escolta'm, nosaltres ja una mica hauríem d'anar acabant, perquè no, ja està el Vicenç ja. Ah, que li dius a la Laia,
2: Laia, que
3: pugi. Sí, sí. Que dic que ja hauríem d'anar acabant perquè ens donen pressa, perquè es veu que les 9 hem d'acabar.
2: Les 9 hem d'acabar.
3: Doncs anem ràpid, farem el que podrem. I també, com és tradició, hem de parlar amb la que al final és la responsable de tot plegat, de la festa major i de que nosaltres estiguem aquí dalt ara passant fred. Rebem la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Caldes, de la Laia Cuscó. Un aplaudiment també per ella.
0: Hola, Laia.
4: Molt bona nit.
3: Hola, hola, hola.
0: Ja ho hem parlat a l'inici, aquesta és una festa major rara, perquè avui ja, ha estat el primer dia de festa major, però ahir a la nit no hi havia embalat. Com és que heu optat per el dia de festa local sigui el divendres? És perquè els calderins fugen de la festa major i així poden marxar ahir i estalviar-se l'operació sortida aquest cap de setmana de 3 dies? O era per poder agafar forces per anar al concert de comiat dels Oques Grasses?
4: Jo crec que era això, que valia la pena fer un dia abans agafar forces, descansar, poder dormir una mica per anar al concert d'Oques Grasses demà dissabte. Era aquesta la raó principal.
3: Sí, demà els Aimava no tindran públic, m'estàs dient?
4: Demà poqueta gent. No, perquè són públics potser diferents, no?
3: Segurament.
4: Crec que la programació de demà està encaixada una miqueta amb això. Demà no hi ha concert, diguem-ho així. Demà hi ha més aquest vespreig fins les 11 de la nit.
3: Sí, perquè per gent gran com nosaltres. Això del vespreig va molt bé.
2: Va molt bé.
3: Va molt bé.
4: És una miqueta més, sí, més aviadet.
2: Fins i tot el després de dinar Edge va millor.
3: Va millor, tot va millor. Sí, sí.
4: Hi ha altres poblacions que han agafat aquesta paraula, vespreig. Sí. Al principi tothom preguntava què és això, és el tardeo, però l'any passat el vam imposar, que el vam estrenar aquí, el vespreig, amb vosaltres, que dèiem, què vol dir vespreig? M'ho veu preguntar.
2: Ah, sí?
0: Mira quin cas et fèiem, Mira quin cas et fèiem.
2: És jove, és jove, no perd la memòria.
4: No, massa jove. No massa jove, que ara de què em lesiono, amb aquest ball tan ràpid, tan ràpid.
2: Bueno, també m'ha explicat que ahir el toc d'inici va quedar una mica deslluït, perquè vàrem veure focs artificials al cel. Bueno, nosaltres no ho vam veure perquè estàvem assajant.
3: Jo sí, perquè anava a buscar el fill al futbol.
2: Bueno, però és que ja està, és que va durar poquet i tal. Res més, bueno, i res més fins demà, fins l'endemà, ja. Això es va fer així perquè a fer focs artificials aquest matí abans que comencés la festa major hagués sigut tonto?
4: Hauria sigut raro.
2: O bàsicament perquè de dia no es veuen? O...
4: Hauria sigut estrany o fer-los ara al vespre, un cop ja ha començat la festa major, fer la tronada inicial, ja havent anat...
2: L'any passat fent... ho vam fer així.
4: No.
2: No?
3: Va ser abans de nosaltres.
2: Ah, just abans de nosaltres,
4: sí, sí.
2: Cert.
4: No, sempre és la primera...
2: Sí, cert.
4: No? La primera programació. Aleshores vam parlar amb Diables i els hi va semblar bé. Doncs el dia abans dir, doncs va, que demà comença la festa major perquè de bon matí ja teníem activitats i realment s'han omplert totes. Ha sigut fantàstic.
3: És això, el missatge que es va enviar era demà comença la festa major,
4: Sí.
3: Clar, això amb pums costa d'entendre.
4: Bueno, després quan s'acaba també... s'acaba la festa major i l'endemà no hi ha res, no? Sí, també? És una mica estrany, però no volíem deixar de tenir aquesta tronada.
3: És veritat, perquè tens raó que abans, quan jo era jove, quan jo era nen, de fet, la festa major s'acabava amb un foc a focs artificials,
0: sí.
3: I sempre s'acabava que hi havia un cartell que deia bona festa major. I jo sempre pensava, però si s'ha acabat, per què em desitges bona festa major just quan s'acaba?
4: La de l'any que ve.
2: Sí, home, i tant, ho feien allà darrere el Maspalet. Jo me'n recordo perfectament, ho veia des que eren uns pares. Feliz Festa Major.
4: Sí. I no sempre s'engegava, hi havia molta crítica. Sí. Jo me'n recordo.
3: En fi, la Festa Major de Caldes sempre segueix una mica el mateix patró, Dissabte bastoners i diables, diumenge geganters i el dia de la raça, castellers. I el dia que s'obre, la Festa Gran. Ok, això ja ho tenim. El que sempre canvia és les actuacions que venen de fora. En aquest cas, espectacle infantil amb... Espera't, que no sé si ho diré bé. Tutilimundi.
4: Tutilimundi.
3: Després hi ha Xiula, Svetlana, Digeu Natura B2B,
2: Charlie B, Ucraïna.
3: La Divan, Digeienka. El criteri de contractació, quin ha sigut? A veure quin és el que tenia el nom més raro.
4: El nom és estrany, més original. Tu miries el llistat de grups i dius aquest és el que sona més estrany, doncs han de tocar bé aquesta gent.
0: Som noms de droga,
4: Com?
0: Noms de droga,
4: Home, no.
3: No, en sèrio, quin és el criteri?
4: El criteri de programació és una miqueta arribar a tots els públics, als diferents estils i una miqueta al catxet. Deixeu-m'ho dir així.
3: Ja.
4: però aquest any crec que hem destinat una bona partida en aquesta programació i realment crec que omplirem l'embalat cada dia.
3: El 80%.
4: Svetlana, quan la vam contractar al novembre, Vaig tenir una mica de por, però tot l'estiu ha girat, a la Mercè va triomfar. De fet, va sortir TV3 com un dels concerts en revelació. TV3? 3CAT, no?
2: No sé, això digue-li amb ell que treballa allà. No
4: a veure,
2: sé,
4: Xavi, jo, no. Però, per tant, crec que l'hem encertat.
3: Svetlana, avui a la 1 de la matinada, eh?
4: Sí.
3: Horari infantil.
4: Bueno, horari infantil, totalment bé. Perquè ha de lligar amb el correfoc.
3: Ah.
4: També els horaris van
3: però
4: tots lligats.
3: El correfoc no és demà.
4: Ah, he dit el correfoc. Avui, no? El correbars, disculpeu. Correbars.
3: Clar, sí. Clar.
2: O que tot ho fem, que tot comença per córrer,
4: tot
2: no sé què, córrer no sé quantos.
4: Anem tan ràpid a aquesta festa que tot corre, eh?
0: Què més destacaries del programa d'aquest any? Que no hi ha barra de la Facultat de Sant Antoni? O...
2: Bueno, jo per conflicte d'interessos, si per cas ja...
4: Podríem destacar-ho perquè sap greu, la veritat, però realment...
3: No van presentar un bon projecte, no?
4: No estava ben presentat, diguem-ho així. Em sap greu, la gestió de barres és complicada, haurem de canviar el sistema i... Aquí ho deixo anar perquè no vull que ningú s'enfadi ni ningú es disgusti.
3: Sobretot el Sam, que el tens aquí davant.
4: No, ni jo, ningú, disgustat. Perquè han quedat tres
2: entitats
4: més. Com em pots
2: dir que estic disgustat? Que faig cara de disgustat?
3: No.
4: Però és una cosa que m'alegra, perquè abans costava molt de que les entitats s'apuntessin a fer barres i ara torna a funcionar. Per tant, vol dir que agrada un altre cop l'espai, que la gent s'hi sent a gust, que la gestió és maca i val la pena. Per tant... Ara l'any que ve, qui ho entomi, doncs haurà
3: de... Serà la Facultat de Sant Antoni i dos més, no?
4: Tres més.
2: Bueno,
4: i la Guingueta.
2: Bueno, fem any rodó, per tant...
3: Sí, sí. Un acte de festa major que no surt al programa serà l'espectacle que donaran els que ja han estat nomenats candidats a les eleccions municipals, eh? L'Isidre Pineda, el Joan Duran, la Roser Xalabarder, que es faran veure a tope per començar una mica escalfar motors de cara al 23 de maig, eh? Tens la intenció de ser a llistes per poder continuar organitzant festes majors o prefereixes que s'hi posi una altra i tu agafar-te una regidoria més tranquil·la, com, per exemple, no sé...
4: La barra de festa major.
3: No, la regidoria d'esports, que són el manteniment dels pavellons és una cosa fàcil.
4: És molt fàcil.
3: Sempre que no plogui és fàcil.
4: Correcte, si no plou és molt fàcil. M'agradaria molt anar a llistes, tant de bo l'Isidre compti amb mi, que crec que sí, i tant de bo pugui seguir organitzant moltes festes majors.
3: Molt bé, doncs... Que gane el mejor,
4: que sí, al final però he de dir que durant aquests 8 anys
2: no
4: ha sigut...
2: Bueno,
3: no em mullo, no em mullo.
2: Total, si és l'últim any, mullat.
4: Durant aquests 8 anys sí, ha sigut un plaer i em sento molt afortunada i enguany la vull viure al màxim perquè, ostres, o sigui, pot ser l'última organitzada, però...
3: Quin llegat creus que has deixat?
4: Home...
3: Diguem-ne que fos l'última, per dir alguna
4: cosa. Home, la ubicació, si realment es mantén, si la persona que continués doncs, volgués mantenir aquesta ubicació, crec que em va costar molt. De fet, el primer any em pensava que em feien fora, perquè vaig tenir tantes crítiques que dic no aguanto ni un any. Però crec que la ubicació és un bon llegat. La programació, que soc molt cabuda...
2: Crec que els del Bugarai no hi estan gaire d'acord amb això, sentit. Amb... La ubicació, perquè com que es fa tot aquí, diguéssim...
4: Bueno,
2: no
4: sé ben bé perquè no puc parlar.
2: Bugarai, tothom sap que no és Caldes.
3: Sí, que és Caldes.
4: No? Tant, mare, no ho digueu, això. Mira, ahir vaig estar portant programes allà perquè sí que com que els programes es queden repartits als equipaments municipals, sí que els hi costa a vegades de pujar fins al poble, li diuen al centre o al poble.
2: Vaig al poble, sí, vaig al poble.
4: Però no ho diu tothom, estic parlant d'un sector concret, i vaig anar a portar programes perquè em sabia greu que no visquessin bé la festa major, però crec que sí que pugen, bueno, crec no, sé que pugen, que els agrada aquest espai i que la gaudeixen i que cada cop es fan més activitats allà baix. És més, demà...
2: Allà baix.
4: Ja ho he dit. Sí, he dit allà baix.
3: Fa baixada.
4: Per mi és allà baix.
3: No, però
4: no he dit a fora, he dit allà baix, però és real, fa baixada. I per què ho he dit tota la vida? Perquè l'estage per mi era allà baix. Mama, me'n vaig allà baix.
2: Ho veus?
4: Per tant, jo sóc del barri Bugarai. Jo sóc sòcia del barri Bugarai perquè he viscut, bueno, moltes hores allà al barri. Per tant, me l'estimo moltíssim i tenim molta relació amb els veïns i veïnes i espero que se sentin, bueno, calderins. També els barris, les urbanitzacions, aquests 8 barris que tenim intern.
2: Bueno,
3: s'ha partit! Escolta'm, que ens fan fora,
0: Ens acaba el temps.
3: Ens fan fora.
4: Bueno.
3: Escolta'm, Laia, gràcies. Que vagi molt bé la festa major, molts èxits, que diuen.
4: Jo només vull afegir, perdona, Xavi, que us vull agrair moltíssim, perquè sé que aquest any és possiblement l'últim any de Patada al Ventre, per tant, agrair la participació d'any rere any a la festa major. I m'encanteu, ho sabeu. Gràcies, i molt bona festa major, gràcies. Que no s'acabi la festa!
0: Que no s'acabi la festa!
3: Un aplaudiment per la Laia. I bé, nosaltres acabem el Patada al Ventre d'avui amb la previsió del temps, molt important, per aquest cap de setmana.
0: Doncs que no plourà.
3: Com que no?
0: 0% de probabilitats de pluja.
2: Però a veure, que no plogui avui és una cosa, però cap dia de festa major no plourà, això és impossible.
0: A veure, que plourà per la cap buitada...
2: Menys mal.
3: En fi, que deia que nosaltres ho deixem aquí. Jordi Gravi, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
3: Sam, fins la setmana que ve.
2: Bueno, no, ja saps que jo...
3: Bueno, sí, ets una mica bueno, guadiana. Sí. Els divendres de 7 a 8 del vespre a Ràdio Caldes, 107.8.
2: Va, Xavi, fins la setmana que ve, que el Monter ens està dient a demà. Sí.
3: Que allò... Encara queda una mica, Monter. Tranquil, tranquil.
0: Però tenim una música, per final.
3: Que el lleó de la plaça us guardi.

0: Són les 9. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Avui divendres ha començat amb l'ampli ventall d'activitats que la Festa Major té preparada pels calderins i calderines. Un dia que s'ha iniciat amb tranquil·litat després de la tronada d'inici de festes d'ahir al vespre. La primera jornada ha començat a la plaça Catalunya amb la Festa Gran, un espai ple de més d'una cinquantena de grans i petits que gaudien de la música, els jocs i, sobretot, la xocolata amb melindros. Així ho explicava la Cristina, que després de fer la llarga cua ha pogut tastar la xocolata.
3: Boníssima, això per començar la Festa Major, perfecte, un esmorzar així amb xocolata de melindros a la plaça Catalunya, amb aquesta música i aquest ambient, què més podem demanar?
2: Una plaça que, a banda de menjar xocolata, ha demostrat com de connectada està la gent amb una activitat curiosa.
4: Hola, com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: Després de fer el tren de la Ludwig entre la gent, el micròfon ha anat a parar l'alcalde Isidre Pineda, que ha seguit el joc i ha expressat unes paraules de pregó.
5: Què veu?
6: Xocolata desfeta.
5: Què estàs fent?
6: Estem celebrant la Festa Gran.
2: I és que la Festa Gran ja porta 27 anys celebrant-se, una festa participativa que enguany ha començat contagiant els ànims de tot el poble i que, com diu la representant de coordinació de la Festa Gran, la Núria, que duri molts anys més.
7: Es fan balls, es fan sobretot participativa amb tothom, vull dir que tothom hi pugui participar. Ens agrada molt continuar fent-la, a veure si anem passant amb gent més jove que ho pugui organitzar també, perquè els que ja ho fem ens fem grans i, bueno, i que duri molts anys.
2: L'altra activitat del matí de divendres ha estat a pocs minuts a peu i és que els nens i nenes que han començat el dia bevent la xocolata han continuat la festa al parc de l'estació, el que ha estat l'escenari de diverses activitats com l'espectacle familiar amb contes i històries de càrrec de Ragmon.
8: Que quan expliquem històries, sempre ens pensem que les coses sempre acabaran bé. Bueno, a vegades els contes no acaben bé.
2: Un cop t'endinsaves a la plaça, hi havia un munt de joves asseguts dibuixant i pintant els vehicles d'exposició que formen part de del 49è concurs del dibuix de Manolo Huguer. Així explica l'Àlex Belmonte en com i en què s'ha fixat del cotxe de referència per dibuixar-lo.
9: Pues admiro el cotxe i fixo amb els detalls petitons perquè quedi bé.
2: I per si no hi haguessin prou activitats, la gimcana familiar ha estat l'altre gran esdeveniment. Els infants i joves han pogut aprendre a través dels jocs els valors de la carta de Caldes, tal com ho explica José Antonio Hidalgo, el tècnic de suport del projecte educatiu de ciutat.
10: La gimcana familiar està pensada per fer una experiència vivencial dels valors de la carta de Caldes. Són proves que tenen a veure amb els 8 valors que formen la carta de valors, que són temes com el civisme, la solidaritat, té a veure amb quin és el projecte de poble que volen els ciutadans de Caldes, no?
2: Una gimcana que ha servit per transmetre el futur del municipi, quins són els valors cívics i socials de la ciutat a través d'activitats entretingudes i un equip que ha estat explicant com funcionava tot. Ara bé, amb les activitats del matí enllestides, això no acaba aquí. La festa acaba de començar i a la tarda i nit ens esperen molts actes, començant amb el concert familiar de Xiula a 6:45 al Parc de Can Rius, seguit del programa Patada al Ventre, que acabarà just quan comença el Correbars, un clàssic de la Festa Major a càrrec del Ball de Diables que tindrà inici al Parc de l'Estació fins a arribar a la plaça de la Font del Lleó. Amb els motors escalfats i la panxa plena, es donarà el tret de sortir dels concerts al Parc de Can Rius. A les 11 de la nit comença la música local amb Dem System, seguits de Svetlana a la una de la matinada i tancant amb DJ Natura a les 3 de la matinada. Una tarda nit de concert, música i ball, perquè un dels plats forts ve demà, tal com diu en Ramon Vidal.
11: Home, he començat ara aquest xundeo, no sé, el vespre i a ball.
2: Així doncs, el vespre i a ball i només acaba de començar la Festa Major.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
12: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
13: We love the rain. Welcome back to the Eclectic Connection. Aquí arriba la pluja. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Una connexió dedicada, inspirada al fenomen meteorològic més fluid del planeta Terra. I comencem amb The Cult, la pluja extreta del segon àlbum dels Cult, We Love the Rain.

Rain, the cold, el culte a la, rei, a la pluja, vull dir, Ian Astbury a la veu i el Billy Duffy a la guitarra. A 1985 editaven aquest àlbum Love, i en el que, de fet, dediquem aquest tema Rain, a la pluja. I un altre tema dels Beatles dedicat a la pluja no forma part d'aquest àlbum, d'un àlbum, sinó d'un single. És la cara B del Paperback Writer, editat en 1966, els Beatles amb el seu període psicodèlic, Rain.

Happy when it rains. Tothom es queixa quan plou, però els escocesos Jesus and Mary Chain són feliços amb aquest manifest extret de l'àlbum Darklands, Terres Fosques, del 1987. I aquesta és la pluja d'ahir, Yesterday's Rain. La pluja d'ahir va crear confusió. L'incombustible Robin Hitchcock ens ho manifesta aquí amb l'àlbum The Confuser, editat el juliol 2006.

Manchester Rain, la pluja de Manchester, ens ha arribat amb els Bascocks, aquesta banda formada als 70s amb l'Ona Punk, i continuen endavant. Aquest és el tema extret dels Sonics in the Soul, sonoritats a l'ànima, el 2022. I aquí arriba el nou disc del Johnny Marr, Beyond the Rain. Més enllà de la pluja, la guitarra dels Smiths segueix endavant amb el seu cinquè àlbum en solitari, editat a l'octubre del 2026, The Age of Everything, Johnny Marr.

Europe After the Rain. Després de la pluja sortim a passejar per Europa, una Europa en decadència amb el John Fox. Era un tema de 1981 des de Garden, del Garden és el jardí, dels New Romantics. I continuem amb aquesta connexió amb la pluja. Ara, seguidament, veiem, mentre plou, escoltant els XTC amb el tema extret del Skylarking en 1986. XTC.

The Rain Fall Down. La pluja segueix caient amb els Rolling Stones des de l'àlbum Bigger, Bigger Bang. Amb un toc de funk al 2005. I seguidament en John Fogerty ens pregunta si mai havien vist la pluja de bombes que els americans van llançar al Vietnam en 1970. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival.

Summer Rain, la pluja d'estiu. Estem aquí perduts a la connexió eclèctica amb els YouTube. All the things that you can't leave behind. Tot allò que no podem deixar enrere des de fa més d'un quart de segle, el 2000. In the summer rain. Continuem amb aquesta pluja intensa de moments incombustibles. Sentim la pluja com cau amb els Violent Femmes. Matem el temps amb aquest moment incombustible del Hallowed Ground. La Terra Sagrada de 1984.

Reckless Eric, I wish it would rain. El temerari Eric ens desitja que plogui sense parar des de 1978, des del tema extret de l'àlbum Wonderful World of Reckless Eric. I aquí tenim un altre dia de pluja. La pluja segueix a la connexió eclèctica, plovent sobre mullat amb els irlandesos The Pogues.

A Little Rain, una mica més de pluja amb Tom Waits, una de les cançons més tristes d'aquest incombustible cantautor, des de l'àlbum Bone Machine, la màquina dels ossos, de 1992. I continuem amb la pluja com a tema conductor d'aquesta connexió. Have you... What have they done to the rain? Què li han fet a la pluja? La qüestió és que aquesta és una cançó protesta antinuclear composada per l'activista Malvina Reynolds i interpretada per la Marianne Faithfull en 1964.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom! Benvingudes, benvinguts, nova edició d'Escaldents. Sintonitzeu Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a 3w.radiocaldes.cat. Ai, ai, ai, ai, ai, sí, sí. Ja hem començat la festa major, eh? Avui festa local aquí a Caldes. Tenim un cap de setmana ple d'activitats, ple de festa major, per tots els gustos, per tots els públics. I ja la setmana que ve la cap vuitada, així és que no parem, eh? A Caldes, com ens agrada la festa! I avui aquí a Escaldents no ens podíem deixar córrer aquests inicis de festa major i oferir-te, doncs, les bones sessions de música electrònica des de les 10 que ja són fins a la matinada. Si ets de la zona d'aquí del Vallès, si t'estàs apropant a la nostra festa major, si sintonitzes Ràdio Caldes a través del cotxe, doncs bé, sintonitzes Escaldents. I per preparar, doncs, aquesta nit de festa major i durant tot el cap de setmana, avui sessió especial, ben festiva, d'aquí d'un servidor, DJ Peris, per cert, salutacions. La primera hora tirarem cap al trens, so contundent, melodies de piano, veus angelicals. I atenció, que després, a les 11, ja el sumo, eh? Una sessió Màquina Remember. Aquest és el menú d'avui, menú per preparar la festa major a tota canya, des de Ràdio Caldes, des d'Escaldents. Primer trens i després Màquina. Déu-n'hi-do, eh? Com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes a través de les meves xarxes socials DJ Peris in Session i, el més important, a través del podcast de Ràdio Caldes. Busqueu programes Escaldents i allà ens hi trobeu. Doncs, fetes les presentacions, només em queda desitjar-vos un bon cap de setmana. Bon cap de setmana especial de festa major. I com bé sabeu, comencem el programa d'avui amb el compte enrere. 3, 2, 1, benvinguts, benvingudes, Escaldents i molt bona festa major.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldem-nos.

Com al Vallès no hi ha res, i Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.
1: Ràdio Caldes.
2: Són les 12.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i...

responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
2: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
3: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
4: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
1: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.